Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 95%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 95%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM. We took a car, we drove it south, wind in our hair.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 96%.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Cua a la C-16 en sentit Barcelona per un vehicle avariat des de Rubí fins a Valldoreix. També hi ha aturades a la 2 de Sant Andreu de la Barca a Cornellà i a la B-23 des del Papiol fins a Sant Feliu. Retencions també a la C-58 per un accident a Montcada i a la P-7 a Santa Perpètua.
0: Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge, el segon del qual, que inclou la renovació automàtica que avui ha publicat el BOE, Junts o el PNB no aclareixen el sentit del seu vot demà al Congrés. I malgrat que Pedro Sánchez afirma que és raonablement optimista, la convalidació penja d'un fil. Últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits, això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. Activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país, les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. Avui ha de quedar vist per a sentència el judici del cas de Roger Español. Una última sessió amb la declaració dels quatre acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull a Español. Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv era un atac terrorista per estavellar-lo, però evita assenyalar l'Iran. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país. Torna la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte, que s'aplicarà durant tot el mes, forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de qui ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i obre una investigació sobre els fets. La justícia de Califòrnia dona definitivament llum verd a la fusió de Paramount i Warner Bros. Es farà efectiva el 6 d'octubre i posa fi a un llarg litigi judicial per una demanda antimonopoli. La nova companyia controlarà prop del 27% del mercat de distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla.
2: Esports.
3: El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions, golejant la Roma per 0-6 abans d'afrontar diumenge la visita del Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Kitchenàs Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la difícil pista del PAOK de Salònica per 93-78. Mentrestant, l'Espar Girona queda fora de l'Eurolliga femenina al perdre davant l'Elmac Konut de Turquia, 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.

0: Dia de molt inestabilitat i xafogor amb màximes d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa. Pluja, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al Camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre.
1: 3Cat Info.
0: Ara passant 4 minuts de les 8 del matí, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins...
2: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
3: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 96%.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari Mireia Sala, bon dia. Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge, el segon del qual, que inclou la renovació automàtica del lloguer que avui ha publicat el BOE. Junts o el PNB no aclareixen el sentit del seu vot demà al Congrés i, malgrat que Pedro Sánchez afirme que és raonablement optimista, la convalidació penja d'un fil. Últim dia del debat de política general al Parlament. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits. Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv per un atac terrorista per estavellar-lo prohibit assenyalar a l'Iran. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot ingressat en un hospital del mateix país. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de quin ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i ha obert una investigació sobre els fets. Activat en fase d'alerta, el pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. Avui ha de quedar vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol, una última sessió amb la declaració dels quatre acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull a Espanyol. Els bombers només han reclamat els costos en 17 dels més de 23.000 rescats que han fet en els últims 15 anys. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que es van demanar sense ser necessaris. Només s'han recuperat 11.000 dels prop de 72.000 euros que s'han gastat. Un centenar d'estudiants de l'Institut de l'Ebre, el més important del sud del país en l'àmbit de l'FP, no tenen transport públic per tornar a casa a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. Des de la plataforma Trens i Transports Públics Dignes es fa una petició de busos a demanda. I la justícia de Califòrnia dona definitivament llum verda a la fusió de Paramount i Warner Bros. Es farà efectiva el 6 d'octubre i posa fi a un llarg litigi judicial per una demanda antimonopoli. La nova companyia controlarà prop del 27% del mercat de distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions golejant la Roma per 0-6 abans d'afrontar diumenge el partit de Lliga davant el Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Quitzenàs Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la complicada pista del Pau de Salònica per 93-78. Mentrestant, l'Espar Girona queda fora de l'Eurolliga femenina al perdre davant l'Elmac Conut Turc 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
0: Ara sí, connexió amb l'equip viari. Mireia, doncs no la tenim a punt i anirem més tard. I el temps, dia molt inestable i xafogós, amb màximes d'entre 24 i 28 graus i...
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 96%.

0: Són les 10. Podem confirma que demà el Congrés votarà a favor dels decrets de llei sobre l'habitatge. Ara tota la pressió recau sobre Junts per Catalunya, que encara no ha decidit si donarà suport i en facilitarà la validació. El BOE ja ha publicat avui el segon decret que inclou la renovació automàtica del lloguer. Últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits. Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv era un atac terrorista per estavellar-lo, però evita assenyalar l'Iran. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de quin ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i obre una investigació sobre els fets. Activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i el de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. Els bombers només han reclamat els costos en 17 dels més de 23.000 rescats que han fet en els últims 15 anys. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que es van demanar sense ser necessaris. Només s'han recuperat 11.000 dels prop de 72.000 euros gastats. Avui ha de quedar vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol, una última sessió amb la declaració dels quatre acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull espanyol. Unes 400 persones, en representació de diferents col·lectius, s'han aplegat a la porta del Palau de Justícia. Avui arriba la sala petita del TNC, El Cadell, una tragèdia rural contemporània de la mà de Josep Maria Miró. Interpretada per noms com Mercè Arànega, Lourdes Barba, Rosa Renom o Marc Terrida, entre d'altres, es podrà veure fins al pròxim 1 de novembre. Els esports.
1: El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Lliga de Campions, tot golejant la Roma per 0 gols a 6, abans d'afrontar diumenge el partit de Lliga davant del Real Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Quitzanes Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la complicada pista del PAOK de Salònica Grec per 93-78. Mentrestant, l'Espart Girona queda fora de l'Eurolliga femenina en perdre l'eliminatòria prèvia a casa davant l'Emlat Konuk turc per 69-81. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea després de derrotar el Marsella per 10 gols a 8.
0: Dia molt inestable i xafogós, amb màximes d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa. Pluges, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al Camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen 3 minuts de les 10, us parla Mireia Sala. Podem votarà favorablement els decrets d'habitatge que arribaran demà al Congrés, és el que li han demanat els sindicats d'habitatge, però serà un sí a contracor, segons ha explicat Ione Belarra, Televisió Espanyola.
3: Claro que sí, porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal, con migajas no se paga el alquiler y que lo que nos vamos a encontrar dentro de un mes, yo desde luego podemos...
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 96%.

0: En punt les 11 del matí. El Meteocat ha pujat l'alerta a 5 sobre un total de 6 per la previsió de fortes pluges a la meitat sud de Catalunya a partir del migdia. D'aquí una hora, els responsables del Servei Meteorològic de Catalunya i de Protecció Civil compareixeran per actualitzar les previsions i les recomanacions. L'alerta ha tornat a sonar aquest matí al País Valencià pel risc de fortes pluges a València i Castelló. Podem confiar que demà el Congrés votarà a favor del decret llei sobre l'habitatge. Ara tota la pressió recau, per tant, sobre Junts per Catalunya, que encara no ha decidit si donarà suport i en facilitarà la validació. El BOE ja ha publicat avui el segon decret que inclou la renovació automàtica de lloguer. El sindicat de llogateres frena el primer desnonament amb el decret Mari Carmen. La justícia ha suspès l'expulsió d'una veïna del barri de Sant Andreu a Barcelona per la petició del sindicat que s'emparen al primer decret d'habitatge que ha entrat en vigor avui mateix. El president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, assegura que el Tribunal comunicarà al Suprem amb rapidesa el seu aval a l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els exconsellers condemnats per malversació. La sentència la dictaran aquest proper dimarts. Els països de la Unió Europea van perfilant l'enduriment de les respostes a les crisis migratòries. Alguns socis comparteixen la proposta de la Comissió d'arribar a suspendre el dret d'asil en casos d'atac híbrid. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de quin ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i ha obert una investigació sobre els fets. Torna la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte que s'aplicarà durant tot el mes forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Els bombers només han reclamat els costos en 17 dels més de 23.000 rescats que han fet en els últims 15 anys. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que es van demanar sense ser necessaris. Només han recuperat 11.000 dels prop de 72.000 euros que s'han gastat.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions golejant la Roma 0-6 abans d'afrontar diumenge el partit de Lliga davant el Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Kitsanàs Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la pista del PAOK de Salònica, 93-78. Mentrestant, l'Espar Girona queda fora de l'Eurolliga femenina al perdre davant l'Elmac Konut Turk, 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
0: Dia ennuvolat i inestable, especialment al centre i al sud del país, pels vols del migdia. Durant la tarda i a la nit, les pluges seran fortes al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Màximes d'entre 24 i 28 graus i amb bastant aixafogó.
1: Trescat Info.
0: 11 i pràcticament 4 minuts. Us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, com us dèiem, el Meteocat ha pujat l'alerta a 5 sobre 6 per la previsió de fortes pluges a la meitat sud de Catalunya.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus. I una humitat del 92%.

0: Puja l'alerta 5 sobre 6 per pluges intenses a la meitat sud de Catalunya. El Comitè Tècnic de Protecció Civil està reunit i aquest migdia compareixeran per donar detalls de possibles restriccions. Al nord del País Valencià estan en alerta vermella i s'han suspès classes. Suspesa fins a la una del migdia l'última sessió del judici pel cas de Roger Espanyol. Un dels acusats, que ha de declarar avui per haver-li buidat un ull, no s'ha presentat al·legant un problema de salut. Les acusacions hi veuen una maniobra dilatòria. Podem confirmar que demà el Congrés votarà a favor dels decrets llei sobre l'habitatge. Ara tota la pressió recau sobre Junts per Catalunya, que encara no ha decidit si hi donarà suport i en facilitarà la validació. El BOE ja ha publicat avui el segon decret, que inclou la renovació automàtica del lloguer. Torna la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte, que s'aplicarà durant tot el mes, forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Tennessee suspèn les execucions previstes aquest any després que una dona hagi sobreviscut a dues injeccions letals. La condemnada, Krista Pike, s'ha passat 30 anys al corredor de la mort per l'assassinat d'una companya d'estudis. El cas reobre el debat sobre l'aplicació de la pena de mort. El govern francès reunirà aquest migdia un gabinet de crisi davant la gravetat dels disturbis provocats durant la nova jornada de mobilitzacions dels estudiants en demanda de més recursos. Les mobilitzacions coincideixen amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que proposa retallar 54.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics. TV3 torna a liderar les audiències de televisió a Catalunya. L'estrena de la sèrie Gènesi sobre el restaurant El Bulli i el piromusical de la Mercè han ajudat que al setembre TV3 hagi superat el 13% de quota de pantalla. Els perfils de 3Cat Info han acumulat 51 milions de reproduccions aquest mes.
1: Esports.
2: Després de la contundent victòria d'ahir davant la Roma per 0-6 en partit de la segona jornada de la Champions, el Barça femení se centra ara en el clàssic de Lliga contra el Madrid, que jugarà aquest diumenge al Camp Nou. Rafinha té previst aterrar aquesta tarda a Barcelona. El davanter brasiler deixa la selecció del Brasil per unes molèsties, però tot apunta que no està lesionat. I ara en vol, el Barça jugarà aquest vespre a les 8 la final del Mundial de Clubs d'Egipte contra el Veszprém hongarès, entrenat per l'ex-blaurana Xavi Pascual.
0: I el temps, dia ennuvolat i inestable, especialment al centre i al sud del país. Pels vols del migdia durant la tarda i a la nit, les pluges seran fortes al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Màximes d'entre 24 i 28 graus amb xafogó.
1: 3Cat Info.
0: Bon dia, passen 3 minuts de les 12 del migdia. Us parla Mireia Sala. El Meteocat ha elevat a 5 sobre 6 l'alerta per pluges intenses a perdre. A partir del vespre, el risc principal pels aiguats es concentrarà clarament al sud del país. Aquest migdia, Protecció Civil ha de fer una compareixença per donar detalls de la situació. Anem a la seu de Protecció Civil. Montse Poblet, bon dia.
3: Hola, bon dia. Des de fa...
4: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 65%.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Baté.
1: Quan un poble queda abandonat, a més de perdre les cases i la gent, també perd el seu patrimoni immaterial. Tradicions i costums que s'han anat transmetent de generació en generació i que explica qui som. Un poble és una església, un pont, una borda, una casa pairal, però un poble és també una manera de treballar la terra, una festa major, un camí, una paraula pròpia d'allà, una recepta. Quan un poble queda buit, tot aquest patrimoni immaterial s'apaga, sense fer soroll, i amb això s'apaga també una part de la nostra memòria col·lectiva. I què fem davant d'aquest fenomen? Podem veure el despoblament com un problema, que ho és, però també com un recurs territorial. La pregunta no és què es pot fer perquè la gent no marxi d'aquests llocs, sinó què es pot fer perquè altres persones hi vulguin anar a construir una nova vida. Com es poden crear les condicions perquè altres famílies rehabitin aquests nuclis? Recuperar aquests pobles no vol dir tornar al passat, vol dir donar-los un futur.
0: Catalunya al dia.
1: Avui parlarem de despoblament coincidint amb el congrés que comença a Barcelona dedicat a aquest fenomen i també al procés de recuperació d'alguns d'aquests nuclis que han quedat abandonats. Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: Repassarem les dades que ha recopilat l'Institut Ramon Muntaner amb un ampli, acurat, interactiu mapa de Catalunya que pot consultar tothom.
2: I que assenyala algunes causes d'aquest despoblament.
3: Les polítiques hidràuliques i forestals, les comunicacions, dues, allunyament de serveis que tenien abans o que no arribaven, per exemple, metge, escola...
1: O subministraments bàsics, com l'aigua i la llum. Serem a quatre nuclis, cadascun amb una situació diferent.
2: Per exemple, a Tendrui Vell, al Pallars Jussà, a mitjans dels anys 60, va quedar completament deshabitat a causa, sobretot, de la seva orografia.
1: També coneixerem el cas de Castelló, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp.
2: Hi viu una sola família. S'hi van instal·lar fa 18 anys procedents de Barcelona.
4: No hi ha millor manera de cuidar el territori que sent-hi. El territori no el podem deixar buit, perquè llavors perd tota l'essència al nostre país.
1: Serem també a les mines d'Osó, a la Selva, que s'està recuperant.
5: Res, era una colònia totalment abandonada, sostres caiguts, un poble abandonat. I a partir d'aquí, pic i pala, fins a construir on hem arribat ara.
2: I visitarem Gisclareny, al Berguedà, un dels 700 nuclis de menys de 30 habitants que té Catalunya.
6: Si t'agrada la natura, això és perfecte. Els contres, que depèn del cotxe. Vull dir, si no tens cap servei...
1: Doncs aquest tipus de pobles, aquestes casuístiques, dedicarem avui bona part del programa, però també estarem molt pendents de l'alerta que hi ha novament per pluges. Francesc Mauri, bon dia.
7: Bon dia i bona hora.
1: On han de descarregar i amb quanta intensitat?
7: Doncs, de moment, primera tongada, plou de valent amb intensitat torrencial ara mateix en alguns trams de la Costa Daurada. Molta precaució. És la primera part amb aiguats semblants als que hem tingut els últims dies, les últimes setmanes, irregulars, locals i violents. Però hi ha una segona situació que encara preocupa més, que és la que podria viure aquesta nit i demà l'àrea del Montsià Baix Ebre, en menor mesura comarques del voltant, i Matarranya i comarques de Castelló. En tot aquest sector hi pot haver registres superiors a 200 litres per metre quadrat, pluges continuades, persistents, molt abundants, i en àrees de muntanya no descartem algun màxim proper als 400. Això vol dir que són pluges aquestes, les de la nit i demà, no tant les de la tarda, potencialment perilloses per les persones i els béns. Molta alerta, seguiu els consells i
8: informació, proximitat, música...
9: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
10: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 61%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, en concret, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres, al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
0: Totes les mirades estan posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem ja ha anunciat que hi donarà suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir quin serà el sentit del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, Sònia Kerr.
3: Protecció Civil ha enviat un avís des d'alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
4: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
0: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mibérez, bon dia.
5: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. Més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
3: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials, volíem dir. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
0: Entren en vigor canvis en el Codi de Circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
3: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
3: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part per l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito.
0: Els esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6 en la segona jornada. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament acollint-se en els decrets Mari Carmen que arribaran demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí a primera hora, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desallotjament de la Macarena. Aquesta dona, de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat, continuarà al seu pis de lloguer al districte de Sant Andreu de Barcelona. Anna Ruiz, bon dia.
7: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
7: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
0: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets d'habitatge, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat aquest matí el suport a tots dos textos que a partir d'endavant ara necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
3: El Juntaire celebra en aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
0: I avui el BOE publica el segon dels decrets que recull les demandes del sindicat de llogateres però que compta amb poc consens polític per poder ser aprovat. Quina és la lletra petita? Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
8: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
10: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
8: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: Doncs en contrast amb el cas de la Macarena de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida. Es tracta d'un home que tenia un ordre de desnonament del local on tenia el negoci. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
11: L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia de sabater. Estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que l'informava que s'havia iniciat un procediment per desallotjar-lo i no renovar-li el contracte i que el dia 5 d'octubre era la data límit. Els Mossos investiguen la mort com un suïcidi perquè han trobat una nota de comiat adreçada a la seva família. Manuel Gutiérrez és veí del barri.
12: Me dijo, dije, cuando tenga los zapatos arreglados, te llamaré o te lo llevaré o te lo llevaré o te lo llevaré o te lo llevaré o te lo llevaré o te lo llevaré.

0: dependència dels serveis socials ni tampoc a serveis d'ajut als negocis.
1: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
2: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
3: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ja ha enviat un avís, és alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, a més, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
6: Una situació meteorològica que afectarà Castelló, pot arribar al sud de Catalunya, i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
5: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
1: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
2: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
1: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya marquen el 9è aniversari avui del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei d'amnistia i el Parlament ha fet un acte commemoratiu per la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
8: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
7: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
9: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
7: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
1: Justament coincidint amb l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol. La vista però s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença de salut d'un dels policies acusats, que ha hagut de ser atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
2: El tribunal l'ha ajornat fins a la una del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una sentència de recerca i captura contra aquest policia. La sessió s'ha pres al migdia perquè s'ha represa al migdia, volíem dir, perquè el policia ha reaparegut.
1: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política

0: General. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa, un fet inèdit, per cert, que no tirarà endavant.
1: No, perquè Esquerra i els comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
2: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres, atenció, perquè avui han entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor per conduir-los. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
1: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: I atenció, perquè els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
3: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
4: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
3: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
4: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
3: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès. Una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: El Servei Català de Trànsit ja va anunciar que a Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet.
1: El director Ramon Lamiel ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
5: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
0: Parlem de salut. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers en fer-ho seran els més vulnerables, per exemple, els nens o els més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària per rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
7: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
6: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
0: Ens situem ara a Tortosa, però no deixem la salut. En concret, anem fins al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, on avui un grup d'alumnes han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual, això sí. L'experiència sota el títol Si no ho vius, no ho sents és una iniciativa

0: de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
1: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te els ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
2: Era una situació com bastante cotidiana i al final crec que mucha gente quizás no lo interpreta com acoso o una situació incòmoda si no lo llega a vivir.
3: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
4: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobat mai en esta situación puguen pues empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
1: La proposta l'ha desenvolupada UBTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
0: I ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
5: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
6: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
5: A Catalunya, la gent gran representa un 20% de la població, això és 1.600.000 persones.
0: I és moment per a la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques, com Peter Jackson o Danny DeVito, n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels sitgetans. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
8: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de que hem anat dient Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
7: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
0: I Joan Dausà ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que eren a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
5: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exhaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
0: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
9: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar la Roma per 0-6 i el proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
10: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent. Vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
9: I el Terrassa ha quedat eliminat de la Copa Federació, diu adeu al somni de classificar-se per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
11: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També defensivament el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició garenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
9: I aquest proper diumenge, el duel de la segona federació entre el Terrassa i el Girona B es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa més, serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027. També ha fet la presentació de la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una campanya on volen jugar un partit tant amb l'absoluta masculina com amb la femenina. La nova samarreta, cal dir que recupera les quatre barres. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
12: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les quatre barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les quatre barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, les tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
9: En l'acord entre la Federació Catalana i la xarxa de comunicació local, cada diumenge a les 4 de la tarda, partits de la Lliga Elit que es poden seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. En plena poliesportiva, el Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Europa en superar el Marsella en un duel emocionant. Escoltem el jugador de l'equip català, Unai Biel.
13: Ja sabíem que el Marsella és un rival molt complet, que juguen un joc molt físic, molt ordenat, i bueno, també porten una bona pretemporada, ho sabem, i veníem preparats i sabíem que no anava a ser gens fàcil. Portem temps jugant molt bé i bueno, aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
9: I avui el Barça d'handbol juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs, el maig a partir de les 8 del vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Arrels a la tardor. Sembla que l'estiu s'allarga cada any una mica més i aquell fred que acompanyava l'època de torrar castanyes i coure moniatos al forn és tímid i només treu el cap per refrescar els vespres. Per tant, cal començar a canviar la compra i omplir el rebost i el frigorífic de fruites i verdures de temporada. En aquesta ocasió, us parlaré de les verdures d'arrel, unes indispensables de la cuina de tardor per a preparar l'organisme de cara a l'hivern. En trobareu algunes de ben conegudes i apreciades, com la pastanaga, però també d'altres que la cuina moderna està recuperant, com la pirrava o el salsafí. Totes elles tenen en comú que es cultiven sota terra i que porten nutrients o hidrats de carboni complexes que ajudaran a l'organisme a resistir les baixes temperatures i les típiques infeccions de tardor. Juntament amb bulbs com cebes, porros o alls i tubercles, com la patata o el moniato, acabaran de rodonir els plats de tardor. Altres arrels, a més de les citades, són els rabanets, els naps, les remolatxes o la xirivia. Si les coneixeu, sabreu que difereixen molt en sabor i colors, fet que les fa encara més interessants per a crear plats apetitosos. Per exemple, la pastanaga i la remolatxa dolces i de colors taronja i vermell intensos, respectivament, serveixen per a fer cremes o ratllar-les en cru a una amanida, o fins i tot per fer-ne algun postres. El rabanet pot donar un toc picant i cruixent en trans vegetals o també amanides. I la xirivia pot ser un puré ben fi per acompanyar una carn o un peix. Però sobretot, les verdures d'arrel seran les grans protagonistes per aportar aroma i sabor als caldos i estofats. Aquesta tardor, atreveix-te amb els colors i vegetals de temporada i omple de taronges, vermells i blancs els plats, afegeix les verdures d'arrel i enriqueix les cremes i els caldos, o fins i tot, cou-les al forn amb herbes aromàtiques o espècies, al gust, i serveix-les com a guarnició de plats principals.

0: ¿Sabías que...?
1: Com es desencadena una tempesta d'estiu? Inesperades i intenses, la sufocant calor característica del nostre clima a l'estiu fa que es produeixin. Perquè es formin, cal que l'atmosfera estigui molt humida i que l'alta radiació del dia permeti la formació de núvols d'alt desenvolupament vertical. Solen durar una hora i poden anar acompanyades de calamarsa i de descàrregues elèctriques. Segons l'Institut Nacional de Meteorologia, cada dia es donen unes 44.000 tempestes d'estiu al món.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
0: Totes les mirades estan ara posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem n'hagi anunciat el suport. Al Juntaire es farà aquesta nit una executiva per decidir el sentit final del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Sònia Kerr.
3: Protecció Civil ha enviat un avís és alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
4: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amaiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
0: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona. També a la Catalunya Central hi ha especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement a les Terres de l'Ebre. Estarem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. I més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia, que marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
3: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
0: Entren en vigor canvis en el codi de circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
3: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
3: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
0: En esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
0: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen, que arriben demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz, bon dia.
7: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca, davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
7: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
0: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat el suport als dos textos que, per tirar endavant, necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
3: Els juntaires celebren aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
0: I avui el BOE publica el segon dels decrets, Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Quina és la lletra petita, Carina Bellbé? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
8: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
10: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
8: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
3: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
11: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials que s'esperen a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat un avís és alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques, a més, durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre és alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
13: La situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
12: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
0: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
0: Doncs justament parlant de pluges, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
14: El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
15: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
14: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
1: Notícies en xarxa.
0: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu en relació a la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Càndido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
17: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
16: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
18: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
16: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
0: Doncs justament, coincidint amb aquest 9è aniversari de l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol a mans de la Policia Nacional en aquella data. La vista, però, s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença per motius de salut d'un dels policies acusats. De fet, ha estat atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
3: El tribunal l'ha ajornat fins a la 1 del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una ordre de recerca i captura contra aquest policia. La sessió, però, s'ha reprès al migdia perquè el policia ha reaparegut.
0: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta que ha fet Junts de reprovar Salvador Illa com a president. Un fet inèdit que no tirarà endavant.
3: No, perquè Esquerra i els Comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials, en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
1: Notícies en xarxa.
0: Avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor quan els condueixin. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
3: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
19: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
20: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
19: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
20: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
19: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: I en aquest punt us hem d'afegir una última hora perquè el Partit Nacionalista Basc acaba d'anunciar que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Es tracta del decret que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer habitacional, entre d'altres mesures. Això sí, els nacionalistes bascos també han dit que rebutjaran el segon decret, que és el que parla de la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. D'aquesta manera, almenys un dels dos decrets sobre habitatges tindria garantit el suport del Congrés davant l'esperada votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers a fer-ho seran els més vulnerables, com nens o les persones més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions, però fins al 16 de novembre. És un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
22: És un missatge potent a la grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
21: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
0: Ens situem ara a Tortosa, en concret al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Avui un grup de joves han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te els ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
24: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
25: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
26: Los homens o a lo millor persones molt joves que no s'han trobat mai en esta situació puguen pues, empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
23: La proposta l'ha desenvolupada UBTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
0: Ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
3: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
2: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
3: A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
0: I és moment per la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
5: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
4: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició. Veus a les...

0: Escoltem Joan Dausà, que ha exaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que hi havia a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
1: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
0: I abans dels esports, passem per Torre Serona, al Segrià, que acull aquest cap de setmana l'únic festival exclusivament dedicat a la dansa d'arrel tradicional que es fa a Catalunya. Enguany arriba la segona edició amb més atraccions que mai. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: El Festival d'Arrel arriba a Torre Serona amb més d'una desena de grups de dansa d'arrel tradicional catalana. De fet, aquest és el seu tret distintiu, ja que és l'únic al país amb el cartell únic en grups de dansa catalana. En els 3 dies de festival d'aquest cap de setmana es podrà gaudir de grups tan importants com la Moixiganga de Sitges o els Esbarts, Arrels i Sicoris de Lleida i l'Esbarvila de Gràcia, per exemple. El fet és que compta amb d'altres atraccions, també amb música folk, amb concerts per la nit, gastronomia i paradetes artesanes.
0: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
3: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0-6 en el segon partit, segona jornada de la fase Lliga de la màxima competició continental. I el proper repte és el Madrid. Diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F en el clàssic del futbol femení. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
4: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
3: I ara, diumenge a la tarda, Barça-Real Madrid al Camp Nou, com també diumenge, a partir de les 6 de la tarda, la segona Federació Masculina de Futbol jugarà el partit entre el Terrassa i el Girona B, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Precisament, el conjunt vallesà, l'equip agarenc, afrontarà el partit després d'haver quedat eliminat de la Copa Federació i, per tant, de dir adeu a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
3: La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una temporada on volen jugar un partit tant l'absoluta masculina com la femenina. La nova samarreta recupera les quatre barres. Escoltem Joan Soteres, president de l'organisme federatiu català.
6: Tenim una samarreta, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les quatre barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les quatre barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se les tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
3: I en handbol, avui el Barça juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà

como un fantasma que no veu més enllà del seu

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb l'alerta màxima per pluges torrencials les pròximes hores a una franja que cobreix tot el litoral i el prelitoral des del Garraf o el Penedès fins a la mateixa ciutat de València. Preocupa especialment el que pugui passar aquesta nit a les comarques de Castelló i a les Terres de l'Ebre. De seguida ho ampliem. També us hem explicat que Junts per Catalunya decidirà en una reunió executiva extraordinària aquesta nit a partir de les 9 si demà vota a favor o en contra, ho s'absté, del primer decret d'habitatge del govern espanyol. El Partit Nacionalista Basc, el PNB, ha anunciat fa tot just uns minuts que votarà sí crític, de manera que el futur del primer decret depèn ja només de Junts per Catalunya. El segon decret decaurà segur. El PNB diu que hi votarà en contra. I hem sentit avui, que és 1 d'octubre, el president del Tribunal Constitucional advertint els jutges del Suprem que molt aviat hauran d'aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i a la resta de membres del seu govern condemnats o encausats pel malversació. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el govern espanyol no sap a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar els 25 minuts que els trens triguen de més arran dels accidents de Gelida i Ademuz. Ho ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, al Cercle d'Economia, des d'on ha assegurat, en canvi, que a partir de l'any que ve es començaran a notar millores a Rodalies. Barcelona, Joan Garcia.
3: Santano ha enumerat les tres actuacions que de cara al 2027 ha dit que han de permetre canviar la percepció de l'usuari de Rodalies.
4: Però sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
3: Nous trens per Rodalies que finalment arribaran a la primavera. El que no ha concretat el número 2 del Ministeri és quan els trens d'alta velocitat recuperaran els 25 minuts de més que ara triguen entre Madrid i Barcelona, amb les limitacions de velocitat que es van posar amb la crisi d'aquest hivern.
2: Més qüestions. El director de la DGT, Pere Navarro, avança en una entrevista a 3Cat Info que faran excepcions a l'aplicació de la nova regulació dels semàfors grocs intermitents mentre creuen els vianants. D'aquesta manera respon ajuntaments com el de Barcelona que demanaven una moratòria.
5: Però avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
2: I aquest vespre Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades per esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia. Per això la companyia vol augmentar la capacitat de la seva intel·ligència artificial a centenars de quilòmetres de la Terra. El projecte analitzarà com les temperatures extremes i la radiació afecten 4 microxips. El director general de UI Artificial, Aleix Valls, ho explica a Catalunya Ràdio.
6: El projecte és que Google encara amb una visió de 10-15 anys. Per tant, estem davant més d'una prova de concepte que no d'una realitat. Això no és gens senzill i no és barat.
0: Passant 3 minuts de les 3.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital, bona tarda.
8: Bona tarda i bona hora.
0: El Maiol Roger, periodista i sotsdirector del Matí de Catalunya Ràdio, bona tarda.
9: Molt bona tarda.
0: I l'advocat penalista Marc Molins, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Com esteu?
11: Bé.
12: Molt bé.
0: Molt bé, escolta'm.
8: Anar fent com el fer benavent.
0: Perfecte, escolta.
9: Estic content que Junts hagi posat la reunió per decidir el vot aquesta nit.
0: No et va bé,
9: sí,
0: no?
9: No, em va perfecte perquè així demà al matí ho tenim resolt i no hem d'estar allà, que si sí, que si no.
0: Penseu que deies perquè era massa tard les 9, perquè tu ja deus dormir.
9: No, jo vaig a dormir, ja m'ho explicaré al matí.
0: Això, clar, molt bé.
9: Jo deixo els missatges fets i ja els rebré al matí.
8: Jo estic contentíssim.
0: Sí, també?
7: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
13: La teva música al teu ritme.
14: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 53%.

0: Rescat Info.
1: Són les 4, bona tarda, benvinguts. Sonen els avisos és alert als mòbils de 9 comarques de la meitat sud de Catalunya davant el risc extrem de pluges torrencials que ja afecten el país des d'aquest migdia. Les previsions amoïnen especialment a les Terres de l'Ebre, on l'episodi d'aiguats es podria estancar i durar fins demà al matí. Protecció Civil reclama extremar la prudència en la mobilitat. I el PNB votarà a favor del decret d'habitatge que protegeix les persones vulnerables, tot i que el titlla de pedaç puntual amb moltes carències i tombarà el dels lloguers indefinits. Amb aquest sí crític i l'aval de Podem, els vots de Junts seran decisius perquè el Congrés convalidi el gruix de les mesures de Sánchez. Els de Puigdemont decidiran què fan en una executiva extraordinària aquest vespre. I l'entrada en vigor del nou decret d'habitatge ha permès aturar un primer desnonament al barri de Sant Andreu, a Barcelona. El sindicat de llogateres insta els partits perquè demà l'aprovin al Congrés i anuncien que aquest vespre se sumaran a l'acampada de Plaça Catalunya. En marxa l'última jornada del debat de política general i la votació de les propostes de resolució dels grups parlamentaris. La majoria giren entorn de l'habitatge, justament. La reprovació del president de la Generalitat que impulsa Junts difícilment prosperarà perquè Esquerra Republicana hi votarà en contra. Situació esperpèntica a Tennessee, als Estats Units, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona, tot i haver-li administrat dues dosis d'un fàrmac letal. Krista Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis. El governador ha suspès les execucions pel que queda d'any mentre es revisen els procediments. Gabinet de crisi a França per la tensió provocada per les mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos. Han calat foc a un camió de bombers a Marsella i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut. El govern presenta avui un esborrany de pressupostos que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics. I l'escriptor francès Eric Vuillard publica Els desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge i a través d'ell reflexiona sobre la construcció del poder nord-americà.
2: Esports. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, arribarà aquesta tarda a Barcelona. El jugador passarà més proves per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. A l'Espanyol, Omar El Hilali diu en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que el vestidor dona suport al tècnic blanquiblau Manolo González, mentre que el Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al vespre hongarès a la final del Mundial dels Clubs d'Egipte. I Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus de ciclisme per culpa d'un virus que arrossega des del Mundial de Montreal.
1: I tenim per endavant una tarda de pluges intenses a gran part del país, localment torrencials al Camp de Tarragona, al Prepirineu i a la Catalunya Central. En el cas de les Terres de l'Ebre, les pluges torrencials poden descarregar des d'ara fins demà al matí i es poden recollir més de 200 litres per metre quadrat.
0: 3CAT Info.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 54%.

0: Bona tarda, són les 5. Com sempre a aquesta hora, comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la C-17 a Lliçà de Vall en direcció Barcelona per un accident que talla un carril. L'autopista C-16 a l'altura de Vacarisses en direcció Manresa per alguna possible incidència. C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
0: Sonen els avisos desalerta als mòbils de 9 comarques de la meitat sud de Catalunya davant el risc extrem de pluges torrencials que ja afecten el país des d'aquest migdia. Les previsions amoïnen especialment les Terres de l'Ebre, on l'episodi d'aiguats es podria estancar i durar fins demà al matí. Protecció Civil reclama extremar la prudència i també la mobilitat. El Parlament rebutja la proposta estrella del president Illa en el debat de política general, l'abstenció dels comuns. Un dels socis preferents d'aquest govern ha tombat la compra compartida de pisos. Amb tot, el govern la pot impulsar, però igualment. El PNB votarà a favor del decret d'habitatge que protegeix les persones vulnerables, tot i que el titlla de pedaç puntual amb moltes carències i tombarà el del lloguer definitiu. Amb aquest sí crític i també l'aval de Podem, els vots de Junts seran, doncs, decisius perquè el Congrés convalidi el gruix de les mesures de Sánchez. Els de Puigdemont decidiran què fan en una executiva extraordinària aquest vespre. I l'entrada en vigor del nou decret d'habitatge ha permès aturar un primer desnonament ja al barri de Sant Andreu de Barcelona. El sindicat de llogateres insta els partits perquè demà l'aprovin al Congrés i anuncien que aquest vespre se sumaran a l'acampada de Plaça Catalunya. Els policies acusats per les greus ferides de l'activista Roger Espanyol fa 9 anys justifiquen l'actuació dels agents de pilotes de goma pel risc davant de la violència que, segons ells, exercien els manifestants de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Aquest judici entra, doncs, ja a la recta final amb les declaracions dels 4 policies acusats. I situació esperpèntica a Tennessee, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona, tot i haver-li administrat 2 dosis d'un fàrmac letal. Christy Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis. El governador ha suspès les execucions pel que queda d'any, mentre revisen ara els procediments. I l'escriptor francès Eric Bouillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge i a través d'ell reflexiona sobre la construcció del poder nord-americà.
2: Esports. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, arribarà aquesta tarda a Barcelona. El jugador passarà més proves per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. Mentrestant, a l'espanyol, Omar El Hilali diu en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que el vestidor dona suport al tècnic blanquiblau Manolo González. El Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al vespre hongarès a la final del Mundial de Clubs d'Egipte. Mireia Benito, per la seva banda, és baixa d'última hora als europeus de ciclisme per culpa d'un virus que arrossega des del Mundial de Montreal.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6
5: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 59%.

0: Trescat Info.
1: Les 6, bona tarda. I comencem aquesta hora actualitzant breument la situació del trànsit i la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Destaquem les retencions a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, a Mollet del Vallès, en sentit nord, la C59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui, direcció nord, a C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat i les dues rondes de Barcelona, sobretot sentit Besòs.
1: Protecció Civil manté l'avís per temps violent a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Poden caure més de 200 litres en menys de 24 hores i per això diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre han suspès les classes. Es recomana als veïns minimitzar els desplaçaments. I al nord del País Valencià també està en alerta vermella per pluges molt intenses. S'han suspès les classes i fa poc també s'ha suspès el servei de Rodalies i la mitjana i la llarga distància que va cap a Barcelona. El Parlament rebutja la proposta estrella, volem dir, d'habitatge del president Illa en el debat de política general. L'abstenció dels comuns, un dels socis preferents del govern, ha tombat la compra compartida de pisos. Amb tot, el govern la pot impulsar igualment. I Pedro Sánchez apel·la a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i, sobretot, de Junts, perquè demà el Congrés votin a favor i convalidin els decrets d'habitatge que el govern espanyol ha aprovat aquesta setmana. Els vots dels de Puigdemont són decisius després que Podem hagi avançat que avalarà totes les mesures i que el PNB hagi anunciat un sí crític només al decret que protegeix les persones vulnerables. Situació esperpèntica a Tennessee, als Estats Units, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona, tot i haver-li administrat dues dosis d'un fàrmac letal. Christea Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis. El governador ha suspès les execucions pel que queda d'any mentre es revisen els procediments. Gabinet de crisi a França per la tensió provocada per les mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos, han calat foc a un camió de bombers a Marsella i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut. El govern presenta avui un esborrany de pressupostos que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics. I en temps de cultura us explicarem que l'escriptor francès Éric Bullard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt, per l'ordre del dia, narra la història de la vida d'aquest personatge i a través d'ell reflexiona sobre la construcció del poder nord-americà.
0: Esports.
3: La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça, en un comunicat, recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. A l'Espanyol, Omar El Hilali diu en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que el vestidor dona suport al tècnic blanquiblau Manolo González. I en un apunt, a l'agenda esportiva d'avui dijous, el Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al Vesprem hongarès en la final del Mundial de Clubs d'Egipte.
1: I avui, tarda d'especial interès pel que fa a la meteorologia, els xàfecs ens acompanyaran fins al final del dia, més concentrats al Prepirineu.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música, el teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 63%.

Hey. Gracias.

com puc ser jo. He vist miralls que es van cansant a poc dels meus consells a mi mateix. S'ha reflectit un gran camí sense final que és el destí.

0: Bona tarda, són les 7 en punt. I a aquesta hora actualitzem de manera breu la situació del trànsit i la mobilitat del país. Aquí enviari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Un accident provoca complicacions a la C31 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, en totes dues direccions. També hi ha cues d'hora punta a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. I pel que fa a la situació del transport públic, recordem que ha quedat suspesa la circulació de trens entre les comarques del sud de Tarragona i del País Valencià per les fortes pluges i per l'alerta vermella.
0: Protecció Civil manté l'avís per temps violent a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Poden caure més de 200 litres en menys de 24 hores i per això diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre han suspès les classes. Es recomana als veïns minimitzar els desplaçaments. Al nord del País Valencià està també en alerta vermella per pluges molt intenses. S'han suspès les classes i fa poc també s'han suspès el servei de Rodalies i la mitjana i la llarga distància que va cap a Barcelona. Esquerra i els comuns salven el president Salvador Illa de sortir reprovat pel Parlament al debat de política general. El govern, en canvi, s'ha quedat en minoria defensant les noves mesures per fer front a la crisi de l'habitatge. L'abstenció dels comuns, un dels seus socis preferents, ha tombat la compra compartida de pisos anunciada ahir pel president Illa.

0: I Pedro Sánchez apel·la a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i sobretot de Junts perquè demà al Congrés votin a favor i convalidin els decrets d'habitatge que el govern espanyol ha aprovat aquesta setmana. Els vots dels de Puigdemont són decisius després que Podem hagi avançat que avalarà totes les mesures i que el PNB hagi anunciat un sí crític només al decret que protegeix les persones vulnerables. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, diu que la seva sentència a l'amnistia serà tan clara que el Tribunal Suprem no podrà retardar-ne l'aplicació i, per tant, que haurà d'aplicar-la sense més dilacions a Puigdemont, Junqueras i la resta d'exconsellers. Coincidint amb el 9è aniversari de l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no posarà fi al conflicte polític. Gabinet de crisi a França per la tensió provocada per les mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos. Han clavat foc a un camió de bombers a Marsella i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut. El govern presenta avui un esborrany de pressupostos que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics.
1: Esports. La UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Reial Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça, en un comunicat, recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, arribarà aquesta tarda a Barcelona. El jugador passarà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. Afegir que el Barça d'handbol s'enfronta d'aquí a menys d'una hora a les 8 del vespre al vespre hongarès a la final del Mundial de Clubs d'Egipte i que Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus de ciclisme per culpa d'un virus que arrossega des del Mundial de Montreal.
0: I avui molt pendents del temps, els xàfecs ens acompanyaran fins a final d'aquest dia, més concentrats sobretot al Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre. Localment, avisem, tindran caràcter torrencial. Les següents tongades de pluges torrencials arribarà a partir d'aquesta matinada i afectarà les Terres de l'Ebre. Són unes precipitacions que duran el matí.
2: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 67%.

0: Ingolstadt Info.
1: Les 8. Bona tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya rebaixa el nivell de risc per pluja forta a les Terres de l'Ebre de cara a les pròximes hores. Si aquesta tarda el perill era molt alt i de 5 en una escala de 6, ara el situen en un nivell alt, de 4 sobre 6. Malgrat això, diversos ajuntaments es preparen per un nou episodi de precipitacions que podrien deixar fins a 200 litres en 24 hores. A aquesta hora, el sindicat de llogateres ha convocat cassolades davant de diversos ajuntaments per pressionar els partits polítics que demanen de votar al Congrés els dos decrets d'habitatge. A Barcelona, la concentració es fa a la plaça de Sant Jaume. I Pedro Sánchez apel·la a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i sobretot de Junts perquè demà el Congrés votin i convalidin aquests decrets d'habitatge que el govern espanyol ha aprovat aquesta setmana. Els vots dels de Puigdemont són decisius després que Podem hagi avançat que avalarà totes les mesures i que el PNB hagi anunciat un sí crític només al decret que protegeix les persones vulnerables. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, diu que la seva sentència de l'amnistia serà tan clara que el Tribunal Suprem no podrà retardar-ne l'aplicació i, per tant, que l'haurà d'aplicar sense més dilacions a Puigdemont, Junqueras i la resta d'exconsellers. Coincidint amb el 9è aniversari de l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no posarà fi al conflicte polític. I Esquerra i els Comuns salven el president Salvador Illa de sortir reprovat pel Parlament al debat de política general. El govern, en canvi, s'ha quedat en minoria defensant les noves mesures per fer front a la crisi de l'habitatge. L'abstenció dels Comuns, un dels seus socis preferents, ha tombat la compra compartida de pisos anunciada ahir pel president Illa. El Regne Unit deté un ciutadà de doble nacionalitat britànica i iraniana per l'incident de diumenge a prop d'una base aèria que fan servir els Estats Units. Es tracta d'un home de 27 anys, que no és cap dels detinguts inicialment i que després van alliberar. Això passa l'endemà que el primer ministre britànic digués que hi ha clars indicis que l'Iran està al darrere del cas. I l'escriptor francès Éric Bouillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge i a través d'ell reflexiona sobre la construcció del poder nord-americà.
0: Esports.
2: La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, arriba avui a Barcelona. El jugador passarà més proves mèdiques demà per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. I ara a les 8 ha començat el partit del Barça d'handbol davant del vespre hongarès. És la final del Mundial de Clubs que es disputa a Egipte.
1: I estem molt pendents del temps. Els ruixats es mantindran fins al final del dia al Prepirineu i a les Terres de l'Ebre. Durant la matinada es reactivarà la pluja justament a les Terres de l'Ebre, amb aiguats intensos que poden ser torrencials. Molta precaució, per tant. I durant el matí s'estendran fins al Camp de Tarragona. Es poden acumular més de 2...
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 73%.
0: Continguts en xarxa. Moments d'òpera.
6: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Avui volem proposar-vos un dels millors títols operístics del considerat com a pare del classicisme. És per això que coneixem el títol de Franz Joseph Haydn titulat Armida.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
6: Armida és una òpera dividida en tres actes amb música de Franz Joseph Haydn, amb llibret en italià atribuït a Annunziato Porta, tot i que basat en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 26 de febrer de 1784 al Teatre del Palau del Zenjara a Ferot, a Hongria. Pel que fa als personatges principals, Armida és una maga enemiga dels cristians que intenta seduir el cavaller Rinaldo i suborna al rei musulmà Hidreno. És un paper que, podríem dir, l'ha d'interpretar el que acabarien sent les sopranos de coloratura, un rol d'alta volada pel que fa, òbviament, a la coloratura i que avui podrem gaudir en la veu de Cecilia Bartoli. Rinaldo es tracta d'un heroi cristià que ha deixat arrossegar-se pels plaers que li ofereix Armida a causa d'aquesta seducció pels plaers ha deixat de banda la lluita contra els musulmans. Un paper, el de Rinaldo, per tenor líric lleuger o directament lleuger. Zelmira és la filla del sultà d'Egipte, una aliada d'Armida, un rol amb considerables complexitats vocals, tot i que no tantes com les que presenta la part d'Armida. Hidreno és el rei de Damasc, un paper per baix d'agilitat o baríton amb una bona zona greu. Ubaldo és el cavaller cristià i amic de Rinaldo, paper aquest per un tenor amb veu flexible i facilitat pels aguts. I Clotarco és un altre cavaller amic de Rinaldo, que uns rols que acostuma a ser cantat per un tenor líric lleuger de poca complexitat. També hem de tenir present que hi apareixen el personatge de les nimfes. L'Armida de Haydn és un dels títols més rodons del compositor, tot i que no ha tingut el recorregut ni la presència que segurament es mereixeria. Amb tot, en la seva estrena, l'èxit va ser tan aclaparador que van realitzar-se més de 50 representacions seguides. Ara bé, des d'aleshores, ha caigut en un pràctic anonimat, tot i que existeixen un parell de gravacions d'altíssima qualitat i que avui podrem seguir, per exemple. Podem fixar-nos al llegeix Nicolaus Harnoncourt i, entre altres, compta amb les veus de, com dèiem, Cecilia Bartoli com a Armida o Patricia Petitfum com a Zelmira. Per tant, dues veus més que notables amb una batuta encara més important. Pel que fa al tema, és un dels arguments més recurrents del segle XVIII, tractat anteriorment per Philip Quinault a la seva Lully i també per Gluck. En tots dos casos es basa en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso, però compositors posteriors, com demostrarem la propera setmana, també van tractar aquest argument. Però el que anem a fer ara precisament és a fixar-nos en aquest argument, en aquest tractament musical també de l'argument que en fa Haydn, i per això ens situem a l'inici, esclar, de l'acte primer.
7: Amici, il fiero Marte!
6: L'exèrcit cristià ha posat contra les cordes el sobirà musulmà de Damasc, Hidreno, però aquest ha sabut jugar una carta amb astúcia. La seva pròpia neboda, Armida, ha aconseguit seduir el cavaller Rinaldo, que l'enemic ho sàpiga, i a més, Rinaldo ha decidit combatre els cristians gràcies a l'alteració dels sentiments que li ha generat Armida. Rinaldo és Christophe Prégardien, sota la direcció de Nicolaus Harnoncourt.

per Hermida. Clotarco es troba amb Zelmira, la filla del faraó d'Egipte i aliada d'Hermida. Com que Zelmira està enamorada d'ell, finalment se l'endú a un lloc segur. Hidreno, el rei de Damasc, desconfia de l'avantatge que li donen les armes per damunt de la seducció de les dones, així que Hermida l'aconsella. Li demana que rebi a l'enemic com si estés disposat a signar la pau, de manera que fingirà que accepta totes les condicions que li imposin. Malgrat això, Ubaldo no aconsegueix trencar l'encanteri que pateix Rinaldo, malgrat que aquest darrer és conscient que el que està fent no està bé. Malgrat això, Rinaldo no tan sols assegura que defensarà content els interessos d'Hermida, sinó que li assegura fidelitat. Ella, manipuladora, segueix el joc de seducció. El resultat és un fantàstic duet que podrem sentir a través de les veus de Christoph Pregardien com a Rinaldo i Cecilia Bartoli com a Hermida.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte.
2: Ori, serva el secreto.
1: A l'inici del segon acte de l'Armida de Haydn, Hidreno demana ajuda també a Zelmira per neutralitzar Armida. També parla amb Ubaldo i Clotarco perquè tegeixin una trama per aconseguir el retorn de Rinaldo. Però d'entrada, Zelmira, amiga i còmplice d'Armida, no vol cooperar en aquesta estratègia, però les paraules còmplices de Clotarco i Hidreno aconsegueixen convèncer a Zelmira. Ho canten la francesa Patricia Petitbon com a Zelmira i Hidreno és Oliver Widmer, mentre que Clotarco l'interpreta Marcus Schaffer.

Ubaldo entra a la tenda d'Hidreno i exigeix l'alliberament de tots els cristians. Hidreno fingeix acceptar, però fa saber que Rinaldo està amb Armida perquè vol. Ubaldo aleshores aconsegueix fer comprendre a Rinaldo que ha de marxar d'allà i de la companyia d'Armida. Inicialment accepta, però Armida reapareix per, a través dels seus encanteris, reconduir-lo. Ho fa fingint desesperació si Rinaldo l'abandona. Però Rinaldo pren consciència i se n'adona de l'engany, així que no torna a caure en el parany d'Armida. Ho canta des de la part de Rinaldo, de nou, Christoph Pregardien.

A la següent escena de l'acte segon, Rinaldo ha tornat ja al campament cristià i és aclamat, però Armida apareix de nou. Ubaldo la vol fer fora, però Rinaldo, més compassiu, l'acull. Bartoli és de nou Armida, Pregardien i Rinaldo, i Scott Baer, Ubaldo, així sona, per tant, al final del segon acte.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer acte de Les Mides de Haydn, els sarraïns estan contra les cordes i la derrota sembla inevitable. Rinaldo assegura que ja està guarit dels seus amors, així que ara es disposa a cremar l'arbust on resideixen els poders de la maga Armida. Així doncs, Rinaldo entra en el bosc encantat. En arribar al davant de l'arbust, Rinaldo vol destruir-lo, però aquest vegetal pren la forma d'Armida, que li suplica que no el destrueixi. La maga provoca una foscor absoluta al bosc i Rinaldo dubta per un moment, però finalment agafa embranzida i destrueix aquest malèvol arbust. Abans, però, l'arbust, en forma d'Armida, canta patèticament per salvar la seva vida. Ho sentim a través de la veu de la mezzosoprano Cecilia Bartoli.

0: Finalment, Rinaldo dirigeix a les tropes cristianes a l'últim assalt contra els pagans. Armida ocupa el seu lloc en un carruatge volador i intenta lluitar contra Rinaldo, però, com que Rinaldo s'allunya, ella el segueix. I així és com acaba l'òpera Armida de Haydn. Nosaltres tornem en 7 dies, però abans recordeu que podeu recuperar tots els nostres programes ja mesos al nostre web, laxarxa.cat/òpera, i que us esperem a @momentsdopera a Facebook i Twitter. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran. Oh, sí.

ed io m'arresto. Che viltà! T'invito, San Inciampi, al cimitero.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 82%. 1, 2, 3,
1: ah! Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Comencem Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Comencem Jazz It, que ja ho sabeu, és el programa que cada setmana us proposa passejar tranquil·lament pel món del jazz. Sí, sí, jazz, la música de la llibertat. I el nostre primer protagonista d'avui és un clàssic molt clàssic. Aquí trobarem en una faceta no inèdita, però sí poc habitual. Count Basie, aquell músic que sempre ens l'imaginem assegut a davant del piano dirigint la seva orquestra. Avui segueix assegut, però aquesta vegada és a davant d'un orgue Hammond. Aquí el teniu, Blues for the Count and Oscar.

Blues for the Count and Oscar, una cançó escrita per Count Basie i per Oscar Peterson, dedicada a tots dos recíprocament. Darrere d'aquesta gravació hi ha, com no podia ser d'altra manera, el productor Norman Granz, i és una sessió que es va realitzar el 26 de juliol de 1952, que era un moment delicat en la carrera de Count Basie. Coincidint amb el final de la Segona Guerra Mundial, les orquestres com la seva, en general orquestres de ball, van entrar en crisi. Eren temps de depressió econòmica i les formacions grosses no resultaven rendibles. A més, els gustos del públic havien canviat i es valoraven, en aquell moment, es valoraven més els cantants. A finals dels anys 40, fins i tot Count Basie va dissoldre la seva Big Band per continuar treballant en formacions més petites, com seria el cas de la que acabem d'escoltar. Això sí, l'any 1952 va arribar Norman Granz i va tornar les coses a lloc. Va fer que Basie reconstruís la seva orquestra amb la vista posada a gires internacionals. I un parell d'anys més tard, el 1954, Basie va incorporar el cantant Joe Williams, amb qui va gravar discos de molt d'èxit novament. En aquesta sessió de gravació que acabem d'escoltar, Granz va unir a un clàssic, com és Count Basie, amb un pianista que en aquell moment era tan jove com sorprenent, Oscar Peterson. Basie va cedir el piano a Peterson i ell es va encarregar de l'orgue. I el resultat ja l'heu escoltat. Seguim amb un altre blues amb Count Basie d'organista. Aquí teniu Count's Organ Blues.

I seguiu a Jàsit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Aquest 2026, sens dubte ja ho sabeu, estem celebrant el centenari del naixement del trompetista Miles Davis i del saxofonista John Coltrane. La repercussió d'aquestes dues figures clau en l'evolució del jazz a partir de la segona meitat del segle XX ha eclipsat molts altres centenaris que també celebren enguany. Sembla que el 1926 va ser un any que va repartir molt de talent musical. Ara ens ocupem de recordar a tres figures que van néixer, com Coltrane, al setembre de 1926. I comencem amb un contrabaixista que ho va fer precisament el mateix dia que Coltrane, el 23 de setembre. Es deia Jimmy Wood i us el portem com a membre del grup de Johnny Hodges, que és el saxofonista alt que va estar durant molts anys dins l'orquestra de Duke Ellington. En aquesta gravació tenim a Johnny Hodges en un projecte a nom propi, però això sí, sense oblidar a Ellington. Si no, mireu com es titula la cançó: Waiting for Duke, esperant a Duke.

Johnny Hodges i la seva Big Band amb Jimmy Wood en el contrabaix, Waiting for Duke. Un altre músic que va néixer el mes de setembre de fa 100 anys és un organista, Jack McDuff. El seu nom real era Eugene McDuffie i se'l coneix també com a Brother Jack McDuff o fins i tot com a Captain Jack McDuff. Va néixer a l'estat d'Illinois, als Estats Units, i inicialment era contrabaixista. Va ser per indicació del saxofonista Willis Jackson, amb qui col·laboraria en diverses etapes de la seva carrera, que es va decidir per l'orgue Hammond. Va tenir una etapa de gran popularitat durant els anys 60 i 70 i va formar part del catàleg de la discogràfica Blue Note. Després d'uns anys difícils, la dècada dels 80, a la dels 90 va remuntar el vol gravant i fent gires internacionals fins a la seva mort l'any 2001. Un fet remarcable és que, en certa manera, va presentar en societat el guitarrista George Benson quan era molt jovenet i iniciava la seva carrera, que després esdevindria brillantíssima. I aquí els teniu tots dos, junts en una de les primeres sessions de gravació de George Benson com a líder, gairebé hauríem de dir com a co-líder al costat de Jack McDuff. Ens porten Rockabye, gravada l'any 1964.

Després de Jack McDuff i George Benson i aquest rockabye que acabem d'escoltar, és el moment de celebrar també el centenari del naixement d'una veu femenina, la de Julie London. El seu nom real era Julie Peck i era una californiana nascuda el 26 de setembre d'aquell any 1926 que avui recordem. Els seus pares eren actor i actriu de vaudeville i ella va començar la seva carrera artística com a actriu de cinema. Un productor discogràfic que es deia Simon Waronker la va sentir cantar amb la seva veu lleugerament greu, tractant-se d'una veu femenina, amb un timbre poc freqüent i molt bonic, i li va proporcionar un contracte discogràfic amb Liberty Records. Així va aconseguir Julie London l'èxit i la popularitat en ambdós camps, la música i la interpretació. La tenim avui amb una cançó que sempre solem relacionar amb Frank Sinatra, una clàssica de Cole Porter, la famosíssima I've Got You Under My Skin, que en la veu de Julie London agafa un aire clarament diferent, molt sensual.

Sí, i vosaltres també esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hem deixat l'estiu enrere, qui més qui menys, tothom ha recuperat l'activitat habitual i el jazz no n'és l'excepció. El Festival de Jazz de Barcelona escalfa motors i els clubs segueixen amb les seves programacions. I ara mateix el que farem és repassar tres concerts del mes d'octubre en el Club Jamboree de Barcelona que ens semblen particularment interessants, tots tres protagonitzats per saxofonistes alt. El dia 9 d'octubre, hi ha un quartet, podríem dir, intercontinental amb el bateria suís Florian Arbenz, el seu trio i el saxofonista alt nord-americà Greg Osby, un dels més destacats de l'escena jazzística mundial.

Greg Osby, el tindrem en el Jamboree el dia 9 d'octubre. I acabem d'escoltar A Carry for Daddy, una gravació dels Blue Note All-Stars, amb ell, amb Greg Osby com a saxoal, una gravació que van fer l'any 1996 i que, com heu pogut comprovar, és hard bop contemporani. Un altre saxofonista alt molt destacat, membre de la mateixa generació que Greg Osby, és Jim Snidero, nascut a Califòrnia l'any 1958, que actuarà en el Jamboree el dissabte 17 d'octubre. A l'inici de la seva carrera professional va estar un parell d'anys amb l'organista Jack McDuff, que hem escoltat ara fa una estona. Jim Snidero va estudiar amb professors de la talla de Phil Woods o David Lippmann, ha guanyat un premi Grammy i ha gravat discos alabats per la crítica nord-americana com a nous clàssics. A més, Jim Snidero també porta a terme una activitat docent de primer ordre amb diversos llibres editats. Un músic imprescindible.

I gairebé per tancar el mes d'octubre, el dia 30, en el Jamborí hi haurà un sexual valencià consagrat a nivell internacional, Perico Sant Beat, que arriba convidat pel trio del guitarrista Albert Vila i l'organista Abel Boquera. Ens portarà un repertori íntegrament original, amb un aire soul evident. Què us sembla si aquesta notícia la il·lustrem amb una balada? Tenim un disc d'en Perico gravat a finals de l'any 2010 amb el pianista portuguès Bernardo Sassetti, que es titula simplement Balades. I aquí teniu Please Tell Me Now, una preciositat.

0: Hola, sóc l'Arnau Gil i us envio una forta abraçada a tota la gent de Jazzit.
1: Fa tot just un parell de setmanes ens il·lusionàvem amb la notícia de l'acord al que havien arribat el taller de músics i els responsables de l'antic club de jazz Milano de Barcelona, en Guim Cifré, la Clara Conill i en Liva Villavecchia. L'acord comportava recuperar l'activitat musical, jazzística, en el local Jazz Sí, que pertany al taller. Però el dia abans de la inauguració, en Guim Cifré va patir un accident de moto que va resultar fatal. I, òbviament,

0: va comportar l'anul·lació de la inauguració, això d'entrada. Avui li hem demanat a en Liva Villavecchia, que també és saxofonista, que ens expliqui la gestació d'aquest projecte i què podem esperar en un futur més o menys immediat. Això ens ha dit.
1: Hola, Jaume, gràcies per la introducció. Mira, jo, saxofonista, vaig conèixer el Guim i la Clara quan portaven el Milano i ens vam connectar de seguida perquè el concepte musical que ells tenien i el tipus de jazz que jo faig se semblaven molt. Llavors, una vegada va tancar el Milano, de seguida va començar la idea d'agafar un altre lloc, i el lloc més que ens cridava més l'atenció era el Jassí, que havia estat tancat durant un parell o tres d'anys i que tenia un passat molt esplèndid, no? Llavors, bueno, ha sigut llarg perquè hem estat treballant durant més de dos anys, sempre amb el Guim i la Clara liderant el projecte, diguem-ne, executiu, i jo com a col·laborador i com a impulsor i a nivell musical i a nivell del concepte que volíem donar-li a la programació del Jassí. La veritat és que la nostra intenció amb el Jassí era que fos un lloc bàsicament de búsqueda, de recerca i d'experimentació, i d'intentar omplir un forat que avui en dia, pues, per alguna raó no hi ha a Barcelona. Jo veig que hi ha molts músics molt ben preparats, molt més que quan jo tenia 20 anys, però quan sents el que fan és, sona com la música que sentia el meu pare o el meu avi, inclús, no? Sona molt a passat, no? I trobo que falta una mica posar-nos al dia amb això, amb el jazz, no? Especialment perquè a totes les ciutats d'Europa, i jo parlo des de Tessalònica, on hem tocat ahir, hi ha festivals de jazz on les sonoritats contemporànies i les sonoritats modernes tenen un paper molt principal. Llavors aquest era el concepte una mica. Tot això, doncs mira, s'ha truncat per la desgraciada mort del Guim just el dia anterior de la inauguració, que ja teníem encaminada, tenim el local fet, i clar, això ha sigut un cop molt fort, i la veritat és que ara, doncs, ens estem respirant una mica intentant assumir aquest cop tan fort, i amb la Clara, doncs, ens plantejarem intentar tirar endavant el projecte que era el somni de tota la vida del Guim, no? I bueno, amb això estem. Llavors ja anirem informant, perquè crec que hi havia bastant expectativa amb el Jassí, i ja anirem donant notícies. Adeu.

0: Hola, sóc la Blocareta, trompetista i cantant, i us animo moltíssim a escoltar Jagi. Som-hi!
1: I acabarem el jazzit d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb jazz manouche, però en aquest cas per un contratemps. En condicions normals hauríem de tenir ja més o menys tancada la programació de l'edició 2026 del Festival Django, que organitzat per l'Escola Municipal de Música i Centre de les Arts de l'Hospitalet de Llobregat, amb el guitarrista Albert Bello al capdavant, durant un cap de setmana de novembre, els darrers 15 anys, ha inundat aquesta ciutat de l'estil de jazz que va crear Django Reinhardt fa gairebé un segle. De moment us podem dir que no hi haurà edició 2026 a causa de problemes de diferents tipus, per exemple, el tancament del Teatre Joventut, on es duien a terme moltes actuacions. Però ens han dit, l'Albert ens ha dit, que s'està treballant per poder tenir una nova edició, però això sí, ja seria en condicional dins del 2027. Esperant que aquesta feina pugui arribar a bon port, acabarem el programa amb la música de l'Albert Bello i de la Django Orchestra. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Finalitzem l'espai musical 35 de jazz.
1: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 86%.

0: Ràdio Arbúcies
1: 107.6 FM.
2: Sofia, fugis de...
3: Vera!

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 89%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 90%.